amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Apassiona't amb Ràdio Vic.

conec. Una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Can Toni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió amb POP. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
3: M'hi Vic Ocupació.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: I la pluja que segueix?
2: Sí, molt irregular, a punts molta aigua, d'altres res. Va ser el cas, per exemple, de la Plana, i poca cosa, 4 dècimes. En canvi, doncs, el que és de la Torelló, el Banquell, 11,8, Obrís, 17,6, i si ens anem, per exemple, al cantó del Lluçanès, el Pens, 46,6 litres, aquí en tempesta i localment fort, va ser. Sant Agustí de Lluçanès també en 37 litres, el Sant Boi de Lluçanès en 31,8, va descarregar fort en aquella zona. Aquí va fer poca cosa. De moment ens llevem amb el cel tapat, segueix la irascibilitat, sobretot està més cap a baix a Tarragona. En aquests moments està descarregant fort en aquella zona d'entre Tarragona i Castelló, i aquí de moment es va aguantant i sembla que aguantarà fins a la tarda. Aquestes temperatures ens han llevat del cel ennuvolat, un banc de boira més cap al nord, i temperatures mínimes, per exemple, el que és el Santuari de Cabrera amb 11,6, el Ripollès a Camprodon amb 12,3, a Bellmunt 12,8, el Ciuret amb 13,1, aquestes serien les més fresquetes. Les més altes les trobíem doncs, els Tabats de Balanyà amb 17,8, i 8 també a Centelles, a Lies, 17,2 també a Centelles, a la banda sud, o a Ceba amb 17,1, també a Tardell amb 17,1. A Vic la mínima ha estat de 16,1, la màxima hi va ser de 25,3.
1: I tot el cap de setmana?
2: Doncs el cap de setmana segueix l'inestabilitat, no acaba de fer net, seguiran passant aquestes perturbacions, tenim un anticicló més amunt, i això fa doncs, que les depressions vagin baixant cap a la Mediterrània, i de la Mediterrània doncs, es vagi reactivant i vagi regant. De moment, el punt que farà més seguirà sent la costa, sobretot el que és la banda sud, i en aquí, doncs, segurament, a partir del migdia, tarda, tornem a tenir doncs, ruixats aquests irregulars, que no pot caure molta aigua i l'altre no fer-hi res. No acaba de fer net cada dissabte, tot i que a la tarda o a partir del migdia tindrem més estones de sol, però encara es pot escapar algun ruixat tant al dematí com a la tarda, i el diumenge es torna a reactivar sobretot al dematí, de matí i migdia, i no acaba de fer net tampoc a la tarda, o sigui que al llarg del dia, tant dissabte com diumenge, dissabte encara podem veure una mica el sol, però el diumenge sembla que no arribarem pas de veure. Setmana que ve, doncs, més tranquil·litat, algun ruixat encara es pot escapar, però de moment temperatures sembla que tendència a baixar a partir del 7.
1: Doncs ens quedem això. De moment, cap de setmana intens d'aigua.
2: Sí, bueno, intens. Anirà fent el que està fent fins ara. En algun punt molta aigua i l'altre, doncs, poca cosa. O sigui, ruixats irregulars, sí que els anirem tenint ben bé fins diumenge.
1: Manel Dot, gràcies un dia més. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, bon dia.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys...

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Estem a prop del llit del pare malalt, que la premi i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fortuna.

matinada li fotré una cassalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió amb pop. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic,

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: A Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau.
1: Benvinguts al programa Sala oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic, que patrocina, com sempre, la Fundació Privada Girbau. En aquest primer programa de temporada, avui ens acompanyen la Mireia Ribas, des de Tapís. Hola, Mireia, bon dia.
2: Bon dia.
1: També l'Asso Martínez, des d'Òmnium Osona.
3: Hola, bon dia.
1: L'Ignasi Puig, des de la Fundació de la Unió Esportiva Vic.
4: Bon dia.
1: I també tenim, des del TAC Osona, ens acompanya en Pere Molist. Hola, Pere.
5: Hola, bon dia.
1: Comencem, si us sembla, amb una ronda, no?, de les vostres entitats, com heu començat aquesta temporada, no? Si hi ha novetats, que una mica... grans trets, eh? Assun.
3: Començo jo. Molt bé. No, hem començat forts. Òmnium comença al setembre. Òmnium Territorial comença al setembre amb l'homenatge que aquest any vam dedicar a en Pep Musté i la Teresa Potelles, i amb la marxa dels biguetans, que va ser, crec, que una de les més maques que s'ha fet mai. I no és perquè ja estigui al darrere... Tinc gent que treballa amb molta il·lusió i s'ha vist reflectit en aquesta marxa, que ha sigut preciosa. I per altra banda, amb el tema de les amnisties, que estan a punt de caure i que ens donaran també alegries i feina també. Vull dir que comencem una temporada amb alt nivell.
1: Mireia...
2: A Pis també comencem fortes. De fet, vam inaugurar la quarta botiga de roba de segona mà que tenim aquí a Osona, que tenim, doncs, en teníem una a Plaça dels Màrtirs, que és la primera botiga de tota la comarca, l'any 2000. En vam obrir una a Taradell l'any passat i una a Manlleu, i a la futura seu de Tapís també, doncs, en vam obrir ara al setembre, no, setembre 1, i estem molt contentes. També hi ha darrere un equip humà que ho ha fet possible, i això també donarà oportunitats a gent contractada a l'empresa d'inserció, donarà més sortida a roba, que en tenim moltíssima i que ens costa molt de treure, i per tant estem molt contentes i comencem per aquesta línia de Tapís, que en tenim moltes, molt contentes i molt, amb molta il·lusió.
1: Això va ser el carrer Sant Jaume, amb desfilada i tot, eh?
2: Amb desfilada de la segona mà, és el nostre punt, és el nostre valor afegit que sempre tenim amb el ressò, i aquest any, doncs, també ho hem fet amb la nostra botiga.
1: Pere, Sant Tomàs, no puc demanar per tot, eh? Perquè no acabaríem mai.
5: Sí, per això, i potser més que dir que... A veure com hem començat, potser hauré de dir com seguim, potser. I posar de manifest més aviat una cosa que no és tan pròpia o única de l'entitat, i possiblement sigui més general, com és que el proper dia 7 hi ha convocada una vaga sectorial en tot l'àmbit, diguéssim, del tercer sector i del sector assistencial, doncs en el sentit de reclamar una equiparació salarial a l'administració pública. Nosaltres, com a Sant Tomàs, ja havíem fet el 3 de desembre de l'any passat una marxa lenta precisament, sí, aquí a Vic, doncs, per posar sobre la taula, diguéssim, aquesta problemàtica, que ara també, doncs, es fa més a nivell general, més a nivell de sector, i que per tant el proper dia 7, doncs, hi haurà també una convocatòria de vaga al nostre sector precisament per reclamar això, perquè hi ha molt a fer, hi ha molta necessitat, doncs, d'equiparar la mateixa feina amb el mateix salari en tots aquells treballs que també són concertats per l'administració, i per tant anem a dir això, que no continuem, sinó que seguim, doncs, tant prestant diversos serveis que fem com reclamant que aquests siguin pagats justament.
1: Això hi entrarem de seguida, però fes-nos almenys una pinzellada del servei que tu controles, que és el de jardineria, no?
5: Sí, nosaltres fem, com sabeu, som una entitat, com diverses dels que treballem aquí, que toquem diverses potes. Com a Sant Tomàs hi ha una part d'empresa, una part d'empresa social, i en el meu cas em cuido, doncs, de la direcció dels serveis, sobretot, que es presten a administracions públiques, principalment jardineria, que és on tenim bona part de les persones, diguéssim, ocupades, i després amb altres feines de l'estil, doncs, de recollides d'andròmines, amb manteniments de mobiliaris urbans, parcs infantils, pintures, bueno, tasques, diguéssim, pròpies de vegades o de suport de brigades municipals més centrades en jardineria, això sí.
1: Mm-hmm. Hem de tocar la cresta, si veiem la gespa que no està prou bé, o què?
5: Jo diria que la veureu tan bé que segurament ens felicitareu de manera bastant general.
1: Sí, perquè avui hem passat, no recordo quina plaça era, la plaça del Mil·lenari, està fantàstic.
5: Sí, nosaltres el que passa és que aquí ara podria entrar molt detalls, que es considera bé o no bé, no? Si considerar bé vol dir tenir un jardí anglès quan plou, i això en un clima com el nostre. Nosaltres el que intentem és tenir les coses bé realitzant les bones pràctiques i sent professionals, no, no pretenent tenir el que no es pot tenir i menys en una situació de canvi climàtic. Però, no. Però per tant, jo penso que en general, i per sort és el que acostumem a tenir, que és més aviat un retorn positiu de les diverses poblacions a les que estem a la comarca, amb el sentit de dir, es fa el que s'ha de fer i volem pensar que ho fem com s'ha de fer.
1: Ignasi, la Fundació també ha començat força la temporada.
4: Sí, sempre és un moment de molta feina, però en l'àmbit social la veritat és que venim d'un estiu amb una experiència pràctica molt potent. Vàrem organitzar el que ens sembla que és el primer i únic campus d'estiu de futbol per persones amb discapacitat intel·lectual. Ho vam concentrar les dues últimes setmanes de juliol, en dèiem el campus xarxa, i la veritat és que els mesos previs, mentre el preparàvem, dèiem, bueno, si tenim 6 o 7 futbolistes la primera setmana i 6 o 7 la segona, doncs ja ens donem per satisfets. I al final em sembla que van ser 15 la primera setmana i 15 la segona setmana, amb pernoctació inclosa, és a dir, tota la setmana focalitzats en aquest projecte. I l'experiència ha estat superpositiva, i per tant amb les piles molt carregades per seguir bueno, preparant la següent edició a l'estiu de l'any que ve, si tot va bé. Al marge d'això, doncs, l'1 de novembre organitzem la tercera edició de la G-Port Genuine Cup, que és aquest torneig, jo crec que ja molt assentat dintre del calendari dels tornejos de futbol per persones amb discapacitat intel·lectual. I avui no podré avançar gran cosa, però esperem la Setmana Santa de l'any que ve fer un cop de puny sobre la taula i presentar un projecte potent, que a més a tu, Joan, te'l devem, que sempre que fem una roda de premsa em demanes sobre aquest tema i no podrem explicar gran cosa, però la Setmana Santa de l'any que ve esperem fer una cosa molt potent a nivell de visibilitat i d'impacte amb el futbol en persones amb discapacitat intel·lectual.
1: Sí, sí, amb això anem insistint en totes les manifestacions, de futbol, del que sigui. També vam entrar en el mercat de música viva reclamant un espai per la música inclusiva. Sembla que bueno, tothom s'hi va posant de cara, no? Però és molt important això que ja apuntava el Pere, no? Seguim amb el tema, aquesta vaga del dia 7 i això que s'ha promès moltes vegades i de moment no s'acaba concretant, no? Que la gent del món social tingui l'equiparació salarial que es mereix, no? D'altres sectors, perquè a més suposo que també ho heu viscut vosaltres això en directe moltes vegades, gent que coneixes que està treballant al món social acaba desistint, acaba canviant de sector precisament per això, pel sou, no? Tot i que la seva vocació sigui aquesta.
5: Sí, no, és com vés dir, Joan, per nosaltres és el fet nuclear, és a dir, trobem una borsa a vegades de persones que té aquesta voluntat, no? té aquesta inquietud, té les ganes de venir a treballar al tercer sector, però necessites mitjanament poder-lo equiparar. I en el nostre cas concret, per exemple, que és el que ens trobem, és que a vegades la competència directa ens acaba sent la mateixa administració que ens tiba aquests professionals per fer la mateixa feina, però els paga millor si la nòmina a dalt és d'una administració que si la nòmina a dalt som nosaltres. Tot i que aquests mòduls, tot i que aquests pagaments venen del mateix lloc. I és clar, això sembla una demanda tan, nosaltres entenem, tan justa que no la pots desistir, perquè no s'està demanant una millora, o sigui, una cosa superior. S'està dient, si en el fons tots aquests professionals cobren de la mateixa administració per fer les mateixes feines, l'encapçalament de la nòmina no pot definir el que cobraràs a final de mes o les condicions que tindràs. I per tant aquí, doncs clar, és una lluita que anem mantenint, perquè fins al moment aquesta equiparació doncs no acaba d'arribar.
2: Sí, i afegir també que a més a més no es dona moltes vegades perquè les entitats tampoc rebem que tenim ganes de pagar el sou que correspon perquè té el valor que té la feina que fan els professionals de les entitats del tercer sector. És que si l'entitat no cobra el que necessita per pagar, moltes vegades també entitats com Tapis, que molts projectes o la majoria dels projectes són projectes subvencionats, que busca subvencions allà on siguin, que no són contractats, diguéssim, directament o licitats, que alguns sí, tens la dificultat en que el moment en què arribi aquesta equiparació, que també la veiem i també estem a favor, passa que tenim certa por en el moment que s'equiparin aquests sous que els volem, com les entitats que sobrevivim amb subvencions públiques i que les hem d'anar constantment sol·licitant, no? Les convocatòries de la Generalitat, convocatòries de la Diputació, convocatòries dels ens locals i de més, si aquestes subvencions no ens donen més import del que ens han donat fins ara, ens quedarem amb projectes deficitaris que acabarem tancant, també. Vull dir que hem de diferenciar entre projectes, tapis tenim projectes licitats de l'administració i projectes propis, no? Aquests projectes propis, com el projecte Actua de joves, que anem acompanyant doncs, 30 joves cap a la inserció sociolaboral, és un projecte propi que ja són 150.000 euros el que val. Llavors, cada any recercar 150.000 euros de diferents ens privats i ens públics, si s'equiparen els sous, que ho volem, això vol dir que aquest pressupost passarà a 180.000 euros. Això vol dir que hem de recercar més o que les convocatòries que presentem se'ns donguin més diners, cosa que està sent al revés, perquè ens estan fent fora de diferents convocatòries, com per exemple hem passat, ens van fer fora de drets d'igualtat i feminisme. Ens van dir que el nostre projecte de joves, on tenim joves noies, on treballem molt tot el tema del gènere, la igualtat, les noves masculinitats, tot el que correspon a les altres cultures, que sovint doncs, costa, no? I que has d'anar treballant-hi, en aquí ens trobem en convocatòries del Departament d'Igualtat ens diuen que no som d'igualtat i que hem d'anar a drets socials. I drets socials ens diuen que només ens poden donar 30 i no ens en poden donar 50. I tot això és un peix que es mossega a la cua en el que també s'hauria d'arreglar dintre de tot aquest sistema de retribucions del personal.
1: Tu ho vas fent així perquè vosaltres tots sou voluntaris i ningú sí, cobra.
3: Sí, ningú cobra. Aquí els sous els paguem per multiplicat per zero. Llavors, no hi ha sou, però sí que és veritat pel que toca a tapis, que circumstancialment doncs, també en sóc conscient i estic més o menys al cas, hi ha una situació clara de necessitat social. L'estat en el qual vivim, l'estat de benestar, necessita cobrir espais que l'administració no està cobrint i no té la intenció de pagar-los amb el preu que toca. Llavors, això anirà creant un estrès, suposo, a totes les entitats que veurem com s'acaba resolent.
1: Ignasi, també ens trobem, no?, que bueno, acabes anant a les empreses. Això us hi trobeu? Hi ha cada dia més resposta del món empresarial? Et som conscients de que han de ser-hi amb aquestes iniciatives?
4: Esclar, quan nosaltres parlem de futbol, les empreses, i en cert punt, fins a cert punt ho entenc, més aviat giren l'esquena, més aviat. A no ser que hi hagi algun vincle personal entre aquell empresari i aquell club de futbol, de bàsquet, d'hoquei, del que sigui. Però quan anem a plantejar projectes socials on el pretext és el futbol, normalment es les obren les portes. I per tant, nosaltres en aquest sentit no ens podem queixar. Al contrari, ens ho treballem molt, no ens regalen res, però sí que és veritat que amb el temps aconsegueixes crear aquesta confiança i nosaltres en aquest sentit estem contents. Però bé, com intentava anticipar abans, el març de l'any que ve intentarem fer un projecte molt potent i tornarem a trucar portes, algunes ja conegudes i d'altres de noves. Tanmateix, en relació al que explicaven els companys, jo penso que aquí hi ha dues qüestions. La primera, és evident que es legisla o es fan bases de convocatòries sense conèixer excessivament la realitat. I per tant, quan tu fas una convocatòria i allò no resol o no dona resposta a les necessitats que tenen les entitats del tercer sector, vol dir que qui ha redactat aquelles bases té un coneixement poc aprofundit de la realitat i de les necessitats del tercer sector. I la segona qüestió és que jo crec que el tercer sector s'hauria de deixar de veure com un sector no professionalitzat o no excessivament professionalitzat, i per tant és un peix que es mossega la cua. Si tu no pots convertir aquelles vocacions en professions, difícilment arribaràs a tenir un sector professionalitat, i per tant és evident que cal establir unes bases per professionalitzar el sector i prestigiar-lo al nivell que correspon, i això vol dir retribució, però també vol dir altres coses.
5: Jo, agafant el guant del que dius tu, Ignasi, i també comentant les companyes, a mi en aquest sentit sempre m'agradi que la generació prèvia a la nostra, potser els que estem aquí a la taula, penso que va fer amb el tercer sector una part molt important, que va ser treure les persones amb discapacitat intel·lectual de casa i donar-los una escolarització, donar-los una feina, no? això segurament és el més important que es podia fer. I això ens ho van, jo penso que en el meu cas, per exemple, haver-ho heredat. Dius, però a nosaltres ens toca la segona part, penso jo, de la meva generació. Que és agafant el que deies tu, Ignasi, això s'ha de prestigiar. No? I també agafant el que comentava, vosaltres des de Tapís, que és a dir, que en el tercer sector, quan parlem en aquest cas de feina, quan parlem de treball, no ens arribi només a vegades aquestes com demandes de feines per cobrir problemàtiques que hi ha a la societat, i com que això no sabem ben bé com dotar-ho, ja ho farà una empresa sense ànim de lucre, ja ho farà una fundació, ja ho farà segons quina entitat. I dius, per això suposa una feina, i aquesta feina s'ha de pagar la gent amb justícia, perquè evidentment no hi ha dret a que una persona sigui precaritzada perquè sí, perquè disposa d'un paper i un altre no. A mi potser també, no sé, m'hagués agradat ser un gran jugador del Vic o del Barça, i es veu que no vaig ser-ho prou i no podia jugar-hi, però el fet de no tenir aquest paper no m'invalidava per res, ni perquè ara mateix em paguin una nòmina. I dius, si els nostres treballadors, i tant és de Tapís, ja m'enteneu, perquè sou aquí, com de Sant Tomàs o el Tacosona, es fa una feina i es fa ben feta, es tracta de que ens arribin feines de qualitat i senzillament remunerades al preu de mercat, si és que les fem, que penso que les podem fer i les fem bé. Estic convençut de la feina de Tapís i evidentment de la de casa meva, no? Però penso que senzillament estem demanant aquest segon pas, que és el de dir, aquestes persones que s'han format, perquè les hem pogut formar gràcies a que es va fer tota aquesta prèvia, coneixen un ofici, el dominen i el fan bé, senzillament que es puguin pagar com correspon pel servei que estan fent real, i no només, que això també penso que ens hi hem trobat de vegades totes les entitats, a que ens arribin a vegades aquelles feines, aquestes tasques que ja ningú vol fer, que la gent ha deixat de fer o que no estan massa pagades, i això ja ho fareu vosaltres, bueno, però jo hauré de pagar en aquestes persones a final de mes, i el salari mínim, com deia la companya, és igual per tothom, que és el que ha de ser. Llavors no pot ser que no puguis pagar, o sigui, que el que et paguin, per exemple, casos que passen a vegades, o t'ofereixin per sota del salari mínim aprovat, és impossible, això. O sigui, és il·legal, de fet. No pot arribar. I són aquestes demandes, que semblen potser molt lògiques, però que nosaltres les hem d'anar fent a l'administració per dir, no ens podeu, no infrafinançar perquè volem ser millor dotats que els altres. És que senzillament no podeu anar en contra del que vosaltres legisleu. No podeu pagar menys que el salari mínim. No.
2: Sí, al final jo crec que també és un tema de valor, no? Jo crec que les entitats socials al final és com que hem de fer el triple de feina perquè ens acabin donant el valor que tenim amb les persones que també tenen el seu valor i també es mereix un reconeixement, no? I al final és aquesta part en la que has d'anar com en lluita per diferents coses, no? És d'estar com constantment en lluita quan en altres situacions no hauria de ser així. I lligat amb el tema de les empreses, nosaltres sí que fem prospeccions d'empresa, perquè som empresa d'inserció també com Sant Tomàs, em sembla, no? Sí. Teniu diferents línies. Clar, la nostra finalitat és que la persona s'incorpori a les empreses, no? O sigui, les empreses no se li demana que col·laborin amb diners, però sí que col·laborin obrint les portes a persones que hem acompanyat durant 2 anys i que d'alguna manera tenen la garantia que ja estan preparades per sortir, i sovint costa molt. Hi ha empreses de la comarca que sí que estan més predisposades i que d'alguna manera ja han viscut bones experiències i per tant això ja és com una bona entrada i sembla ser que, doncs, que això és un pont, però a altres costa molt que donin aquesta oportunitat a persones que venen de les empreses d'inserció, però no perquè vinguin de Tapís o de Sant Tomàs, sinó a vegades també pel tema de l'origen o per ser joves també.
1: És que et trobes en situacions, no?, que hem explicat en altres programes, per exemple, en projectes que les entitats tenen clar que s'han de tirar endavant i que inicien sense la seguretat de que allò finalment arribaran els diners, no? Que...
2: Som arriscades, nosaltres ho hem fet a Tapís, de llançar un projecte i dir, bueno, ja per deixar, confiar, ja per deixar anar els diners.
5: Bueno, perquè nosaltres entenc que tots plegats aquí una mica a vegades treballem en el que és aquesta funció inversa, no? Vull dir, una empresa convencional fa un producte o servei, l'intenta fer molt, molt bé, l'intenta fer tan bé que creixi, i això és el seu èxit. I dius, i nosaltres, les fundacions, les empreses socials, funcionem al revés. És, nosaltres hem d'aconseguir ocupar unes persones en risc d'exclusió, pel motiu que sigui. Per tant, hem de buscar en quins àmbits aquestes persones poden tenir èxit, i el que fan tindrà la recompensa, diguéssim, oportuna, la que correspon. I per tant, és clar, ens trobem això en situacions en què dius, hi ha un perfil de persones que potser dintre els serveis, dintre les oportunitats que ara tenim, no acaben d'encaixar, perquè això tant és una persona que pugui tenir un certificat, un document, com una que no, perquè les persones som diferents en tots els casos, i per tant nosaltres hem d'anar obrint línies i trobant possibilitats per anar trobant els encaix pel de sempre, perquè una persona tindrà un certificat i seran tan diferents entre elles com les persones que no, i per tant nosaltres hem de poder anar trobant cada vegada més possibilitats perquè hi hagi més possibilitat d'èxit. Al final estem en un sector que potser treballen aproximadament 2 de cada 5 persones. Estem molt, molt lluny d'una normalitat. Per tant, hem de trobar segur més vies, i això ens fa a vegades, bueno, aventurar-nos a, com deia Joan també, a fer coses que no sempre en un primer moment tenen un retorn.
1: És moment de mobilitzar-nos. Aquests dies, clar, amb tot el tema de l'habitatge, no? Hem vist una resposta brutal, no? Finalment sembla que des del món polític es tiren endavant unes iniciatives, veurem quins resultats, però s'acaba demostrant, no?, que si no hi ha mobilització no hi ha resposta.
3: A veure, és complex, el tema de l'habitatge és complexa i jurídicament parlant, més enllà dels nyaps que ens estan col·locant aquí, que 96 fulles que té amb no sé quants, no sé si amb 20 o 25 pàgines de preàmbul del Real Decret aquest 26-26, són nyaps, és a dir el 85 es fa un Real Decret aquest al Boyer que fa que allò que funcionava, que era una renda vitalícia, es trenqui per entrar per obrir la caixa de l'especulació. El 94 això es consolida amb una llei de Felipe González i ara estem recollint els trons de tot allò. És una llàstima que a base de Real Decret no siguem capaços com a país de fer el que toca, que és una llei que garantitzi el sostre a tothom, que no s'especuli amb l'habitatge, però que tampoc es demonitzi aquell que es pot, aquell, sobretot la persona que pot comprar 2, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos i que amb això pagarà la seva jubilació, perquè hi ha molta gent que depèn d'aquestes inversions i que en tot el que s'està parlant no s'estigui posant damunt la taula coses com i el lloguer, qui el paga, no? Hi ha persones, jo com a advocada tinc persones que fa 3, 4 i 5 anys que no paguen lloguer i han estat les execucions de llançament s'han anat doncs posposant perquè això és una bomba, és a dir, tot amb l'excusa d'Ucraïna es van aturar els llançaments amb tota la lògica del món o no, però no s'han pagat els lloguers, llavors carregues, és a dir, aquí estàs carregant el pes de la teva ineptitud i per tant no sé fins a quin punt tot plegat tindrà un resultat positiu, perquè a més estem parlant de Real Decrets, és a dir, aquí el que convindria és una llei que sigui capaç d'abordar el tema de l'habitatge i la seguretat de l'habitatge des de l'inici, com venia sent fins al 85. Les mobilitzacions ajuden? Jo vull creure que sí, perquè jo, clar, les mobilitzacions són les que doncs els catalans doncs hem anat fent, tot i que no ens han funcionat molt tampoc, però les mobilitzacions funcionen, però en aquest estat d'ineptes, per mi són una colla d'ineptes tots plegats, no sé, on anirà a parar tot això. O també ho veig, i aquesta és una reflexió extra, no? És a dir, l'any que ve hi ha eleccions. Uh-huh. És que què m'estan dient, no? Com és que no han tingut en compte a totes aquestes famílies que s'estan desnonant i després són tan cínics que en el cas d'una persona a Madrid, justament és a Madrid, les circumstàncies a Madrid, s'ha solucionat a Madrid, no sé. Fa reflexionar, però d'entrada és la meva reflexió primera és aquesta, no? El fet de que s'estiguin fent nyaps d'una cosa que funcionava i que es va obrir la porta a l'especulació que és el resultat que tenim ara. I per sort, i acabo aquí, i per sort ja comencen a haver-hi països que tornen Perquè, és clar, això no és una política que diguis és que és Espanya que va decidir obrir la porta a l'especulació amb aquesta real de, amb aquest decret del 85 i després consolidat a la llei del 94, sinó que això també es va fer a Anglaterra, també es va fer a tota Europa, a tot el món, i per tant la necessitat d'aprovar una llei que estableixi lloguers indefinits, retornant al que havia estat fins ara o fins al 85, és una necessitat europea, mundial, i que sembla que s'està consolidant també aquesta, tornar a començar a entendre que aquesta és la idea base, que la gent no se la pot també, i també insisteixo, s'ha de pagar el lloguer, és a dir, la legitimitat de reclamar aquell que està pagant el lloguer, òbviament, el que s'ha aprofitat del sistema i porta 4 o 5 anys sense pagar, com n'hi han, fins a quin punt, no? Mm-hmm. Bé, és una reflexió personal.
1: Bé, Ignasi, gas.
4: Carai, no sé si em veig amb cor de parlar de l'habitatge. El que passa és que avui és 1 d'octubre i la pregunta que tu, Joan, llançaves era si ens hem de mobilitzar, i l'1 d'octubre aquest país va donar una lliçó de què vol dir mobilitzar-se de forma democràtica, pacífica, cívica, i avui fa 9 anys d'això, no? Jo crec que l'1 d'octubre és una data per la història d'aquest país. És veritat que la gestió de l'1 d'octubre, posterior a l'1 d'octubre, no és la que tots hauríem volgut o la que la majoria de gent haguéssim volgut, però aquell dia ens vam adonar que la societat té un poder i una capacitat potser superior a la que col·lectivament érem conscients o creiem que teníem. Aquesta reflexió em permet enllaçar-ho amb el tema de l'habitatge, és a dir, és veritat que aquestes mobilitzacions que estan havent-hi a Sol, no?, a la plaça madrilenya, s'assemblen una mica a les del 15M. És veritat que res va ser igual a partir del 15M, però és curiós veure que uns anys després fa la sensació que tornem a estar en el mateix lloc on estàvem. El 15M, sobretot per mi, va servir per trencar amb una bipolarització de la política espanyola, però potser no se n'ha fet entre tots la gestió adequada per trencar amb aquesta bipolarització, i la riquesa o la pluralitat política que ha tingut històricament Catalunya no la veiem a Espanya. No fa pas tant temps que Ciutadans va arribar a ser, em sembla, la segona força política espanyola, i ja no existeix. Fa la sensació que Vox tindrà tard o d'hora la possibilitat de governar, gràcies al Partit Popular, naturalment, però tampoc se li veu un projecte al darrere de llarga durada. A Catalunya viurem segur l'eclosió d'Aliança Catalana i s'haurà de veure quin serà el seu recorregut. Això no ho dic amb to pejoratiu, simplement el que vull dir és que hi ha partits que són de llarga tradició, que quan les seves costures comencen a flaquejar, doncs surten moviments potents, però no fa la sensació que aquests moviments potents puguin arribar a tenir trajectòries tan llargues com les que tenen els partits tradicionals, i per tant sembla que sempre tornem a la casella de sortida.
5: Sí, i per seguir amb el que comenta també l'Ignasi, la sorpresa, o bé, no sé si això ha de ser només una sorpresa, però vull dir, el fet de veure que hi ha debats amb els que sembla gairebé impossible posar-se d'acord, inclús amb aspectes que segurament, penso, la majoria de població, m'agradaria pensar així, considerarien de sentit comú. Vull dir, abans comentaves també, Ignasi, lo de l'1 d'octubre, no? Dius, l'1 d'octubre són unes persones votant expressant la seva opinió, en la qual es va considerar que s'havia de venir amb la força militar per prohibir-ho. Dius, estem parlant d'unes persones expressant la seva opinió. Sembla mentida que això generés aquella resposta tan dura, tan desproporcionada, al meu entendre, a totes llums, de fet. Dius, de la mateixa manera que quan parles d'habitatge no hi hagi, sembla, cap mínima possibilitat de posar-se d'acord. Jo, evidentment, poc o molt tornaré cap a casa, tornaré cap a lo meu i cap a Sant Tomàs i els nostres treballadors i els nostres usuaris. Dius, imagineu la dificultat que hi ha en general amb l'habitatge, i ara agafa aquesta dificultat i la posa en un col·lectiu en risc d'exclusió. Tot això que diuen també molts d'aquests partits que deies, Ignasi, que vas parlen de prioritats nacionals, que tampoc sabem bé com s'ha d'entendre això, dius, doncs mira, escolti, aquesta persona, si vostè vol, té tots els cognoms, els que prefereixi. Si vol, li parlo de cognoms propis de Catalunya, d'Espanya o de quan te li sembli. Però de prioritat no l'he vist enlloc. Mai. I a més tinc el convenciment de que si mai vostè governa, tampoc la veuré. Al contrari, segurament. I dius, em sembla mentida que en aspectes tan bàsics com aquests, que és les persones tenen dret a tenir un lloc on viure, això sembla que és una cosa, no?, que està reconeguda i que, per tant, no és cap sorpresa per ningú, ni amb això ens podem posar ni mínimament d'acord. Ni mínimament. I la veritat és que és una... Bueno, això de que no sé si és una sorpresa o senzillament ja estem acostumats. En qualsevol cas, segur que és una decepció.
2: Bueno, és un temazo, eh? L'habitatge, de fet, bueno, jo també m'agradaria poder parlar a tapís i a la gent que tenim tapís, tant des de l'associació Joves com des de l'empresa d'inserció, i ens trobem en situacions en què tres joves estan compartint pis, volen treballant, quan ja tenen tota la seva situació regularitzada, treballant amb sous més que el salari mínim, vull dir, amb sous que han aconseguit una feina digna i no aconseguir que poguessin quedar en el pis perquè no volen que es quedin, tot i voler pagar el lloguer. No? Vull dir que la intenció era pagar el lloguer, tres joves cobrant doncs, quasi 5.000 euros entre els tres, i no, vull dir, hem de parlar de racisme immobiliari, ens trobem també en aquestes situacions, també nosaltres. I per altra banda, també ens trobem en situacions en què persones joves estan dormint al carrer, a dia d'avui, o sigui, des d'allà a fons, aquí a Vic s'ha tancat l'alberg, per tant, no tenim alternatives a on derivar persones que estan dormint al carrer. A tapís, a la tongada de fred de l'any passat, van dormir alguna vegada algun jove perquè és que estava al carrer, i inclús alguna família, temporalment un dia només per poder fer el pont el dia següent i buscar-li una alternativa, però clar, torna a venir una onada de fred i ens preocupa molt aquest tema, perquè al final també nosaltres ens dediquem a la inserció sociolaboral d'aquest col·lectiu socialment vulnerable que no té un certificat però té una etiqueta, no?, posada, i tenen certes dificultats per accedir a immobles, que estic totalment d'acord que s'ha de pagar el lloguer, però hi ha molts pisos buits, no? I potser s'acaba com d'alguna manera tenint uns discursos polítics de que les persones que venen cap aquí a buscar-se, no?, una oportunitat és com... és responsabilitat de la persona, i no acabem de buscar altres responsables en aquest sistema de com està muntat l'habitatge.
3: Sí, sumo a la Mireia, perquè clar, és complexa. Jo perquè és jo noto,
2: sí,
3: que se me'n sento per dintre i surt la part més jurídica, però òbviament a la part jurídica que és la que és, i per tant ser conscients de que és el que tenim ara és fruit de la del que es va dictar, el que va decidir anys enrere, però per altra banda és evident que som més població, tenim més necessitats, tot el parc públic es va vendre per obtenir diners, s'ha de tornar a recuperar el parc públic, la gent, els joves han de tenir espais per viure, però la gent gran també, i has de poder-te independitzar dels teus pares a l'edat que vulguis, no als 40 anys, com sembla que diuen les estadístiques. Llavors, clar, què fa? Doncs hi ha una necessitat, per una banda, una necessitat d'habitatge, que sembla que no existeix, o està tancat, o s'especula amb aquest habitatge, i per altra banda, doncs hi ha aquestes necessitats que són més grans, que són de persones vulnerables, de persones amb pocs recursos, que l'administració pública hauria de poder assumir. Tot això és de difícil de resoldre, tot tenint en compte que hi ha aquesta por que sempre et posen damunt la taula i que aprofita aquesta dreta que l'Ignasi comentava, que sembla que veurem com es consolida en les noves eleccions, però d'aquest efecte crida que diuen que fa que s'utilitza, no? I en canvi el que nosaltres estem plantejant és no, aquesta gent està aquí, per tant has de permetre que aquesta gent que ja està aquí, que viu aquí, doncs visqui en condicions tothom, no?
1: Déu-n'hi-do les situacions que aneu explicant i d'altres, no? Ara recordo també a Sant Hipòlit que tenim uns habitatges de Sant Tomàs en disposició de ser ocupats des de fa un any, i com que no arriben els recursos, doncs vinga, no?
5: Sí, és una altra derivada, diguéssim, del muntatge, diguéssim, que tenim tots actualment. De fet, el parlàvem una mica en la pre-tertúlia, també, per dir-ho així, eh? Però vull dir, la dificultat a vegades, no?, el procés doncs, que en el fons s'ha establert a l'administració a vegades en les 10 situacions, de fet de manera innecessària, i després genera uns problemes, unes derivades, no? En aquest cas concret que contestes tu, Joan, bueno, contestes Joan, és un d'aquests. És una entitat, en aquest cas com la nostra, doncs a través tant de recursos propis com d'afortunadament, com també comentava abans l'Ignasi, doncs a vegades aportacions, doncs, que pots rebre d'entitats privades, aconsegueixes crear un habitatge en una zona on te fa falta, com per exemple doncs, tota la zona del Voltreganès, perquè una de les voluntats també de totes les entitats sempre és intentar ser molt present en tots els municipis, perquè així evites desplaçaments, facilites la vida de les persones al final. I que l'última cosa, no? quan t'ha de firmar el paper, saps? Quan ho ha de fer-ho i és la part que s'encalla, dius, ostres, no pot ser que hagi sigut més ràpid fer tota l'obra, saps? Vull dir que tenir, diguéssim, el permís, que és l'última signatura. I això és una cosa que penso que poc o molt doncs, ens hi hem trobat tota la gent del sector, i nosaltres, que és veritat que toquem diverses potes a Sant Tomàs, tant temes que dius, de feina com d'habitatge, per exemple, afortunadament també de lleure i de futbol, que jo també tinc, diguéssim, alguns usuaris apuntats i pel que has dit encara no els hi puc dir res, però hi haurà alguna cosa i ja els hi agradarà. Si hi ha alguna cosa ja m'ho diràs. Però vull dir que a vegades ens falta això que deies tu, Joan, saps? Aquesta última signatura, que a vegades és la que s'enlenteix de manera, no sé, ens sembla que desmesurada en molts casos, perquè és una necessitat que en el fons ja està coberta perquè la inversió és feta. Vull dir, ja l'ha assumit altra gent, aquesta inversió.
2: Jo vull afegir aquí també, que jo crec que no amb el tema de l'assignatura, però amb la burocràcia, no? Jo crec que hi haurà... Ens hem perdut amb la burocràcia, amb la gestió de papers, amb sol·licituds, amb justificacions, amb fiscalitzacions. Entenc les entitats socials que gestionem diner públic, hem de tenir les coses ben fetes i ho hem de fer ben fet, i si calen auditories, bueno, jo crec que amb això res a dir, perquè és veritat que, com sempre, no? Paguen uns pels altres, i com que hi ha hagut situacions de galles i de més que s'han, no? que s'han destapat d'aquesta manera, és com que al final tot el sector hem de ser de la mateixa manera, però és que entre els canvis interns que té la Generalitat de Catalunya o Diputació, vull dir, al final és a nivell de subvencions públiques d'aquests ens més autonòmics, que moltes entitats pengem, no? o depenem en gran mesura d'aquestes subvencions, que t'estiguin demanant tanta documentació, no? O el SOC sovint també espera 5 anys, vull dir, a nivell de tresoreria, entitats també petites, mitjanes com nosaltres, depèn de qui ens comparem, a massa petites o mitjanes, que haguem d'estar sostenint un 20% del que és el cost del projecte durant 5 anys, perquè d'alguna manera ells han de revisar la justificació, que si et passes un dia t'ho revoquen tot, i quan ho entres tenen 5 anys per revisar-ho i t'ho revisen el quart any o quart any i mig, i quan t'ho revisen et demanen una documentació que no t'havien demanat quan vas fer la sol·licitud, que et van dir que ho guardessis. Això ens ha passat a Tapís, però a moltes entitats, vull dir, que és una cosa que anem veient generalitzada, i al final és com et sents com maltractada, no? És una paraula gruixuda, però és que és veritat, perquè és que intentes això, no? Som un sector necessari, som un sector que moltes vegades acabem fent una part de l'administració que no fa, i a més amb uns sous que no s'equiparen, i a més jo no dic que l'administració no tingui que complir les burocràcies de la Unió Europea, segurament que també tenen que complir, però vaja, jo crec que també s'hauria de revisar tota aquesta part, perquè al final acabem tenint o dedicant una gran majoria, una gran part de jornada laboral a tota aquesta gestió, quan la nostra feina és la intervenció i l'acompanyament per la inserció, no? I aquí a vegades ens perdem una mica.
1: Us demano ja per acabar una darrera reflexió ràpida o tan extensa com vulgueu, això segur. Tenim les eleccions a tocar. Penseu que us agradaria que els temes socials tinguessin una part important en les diferents campanyes? Penseu qui serà? És moment de fer alguna cosa?
3: No, he començat amb el tema més complicat aquest matí, que era el de l'habitatge. Ara us dono la paraula i jo cago.
1: Va, Pere, gas.
5: Home, per descomptat, jo diria que és una evidència, perquè a mi em sembla que és una necessitat que el sector social diguéssim, formés part de la campanya, cosa amb la que no confio, d'altra banda. Vull dir, crec que aquesta campanya, abans ho apuntava una mica l'Ignasi, s'enfocarà cap a altres coses. Vull dir, si ara ho hagués de dir, doncs penso que s'enfocarà cap a la seguretat, perquè penso que serà així, que s'enfocarà en la seguretat amb la immigració, segurament hi haurà una relació. Després és veritat que cada municipi, perquè les properes que venen són les municipals el mes de maig, després hi haurà sempre la idiosincràsia de cada municipi, les problemàtiques que hi ha en cada un, i nosaltres que pròviament també doncs mira, els coneixes una miqueta, pots saber que hi ha, diguéssim, aspectes particulars en cada banda, però jo tinc la impressió que si hagués de dir una cosa general amb la que em sembla doncs, que pot ser mitjanament transversal, s'enfocarà cap aquí, perquè tinc la impressió que uns partits empenyaran això com a temàtica principal i uns altres la secundaran.
6: Jo crec que, bueno, que el tercer sector no interessarà, però jo crec que també deixa'm, bueno, sí, tenir aquesta mirada més, no sé si optimista, però jo crec que també potser això és una oportunitat perquè les entitats, aquí a Osona hi ha una

0: Una cosa és el que m'agradaria que passés, una altra cosa és la que segurament passarà i segur que no coincideixen. El que passarà és el que ha descrit el Pere. Es parlarà sobre tot això, de seguretat, o percepció de seguretat, delinqüència, i evidentment aquí hi ha vincles doncs, amb el que explicava el Pere, la immigració, l'habitatge. En el fons és parlar de drets i deures, en el fons és parlar de drets i deures. Això és el que bàsicament es parlarà, almenys entenc jo, a la ciutat de Vic, i és una pena que només es parli d'això. Jo crec que se n'ha de parlar d'això, no es pot negar aquest debat. Se n'hauria de parlar sense populismes ni sense bonismes, se n'ha de parlar, però ara vaig al que a mi m'agradaria, i a mi el que m'agradaria és que, ja que estem en una tertúlia sobre el tercer sector, que la classe política fes el que fa el tercer sector, que és posar la persona al davant de la presa de decisions. I la política estem veient, i la política municipal, per desgràcia, també, i a Vic, que és el que conec més, també, en la presa de decisions no hi ha la persona al davant. I, per tant, quan els interessos passen per davant de la persona, llavors es deshumanitzen els entorns, es perden la sensibilitat per les coses que realment són importants, perdem tots en qualitat de vida, perdem tots en qualitat democràtica, i això ens condueix cap a una societat més egoista, més injusta, més insolidària, etc. Les entitats del tercer sector som un exemple de posar les persones en el centre de les decisions, i la política cada vegada és més un exemple de lo contrari.
1: Jo m'adhereixo, això és com un judici, m'adhereixo a totes les conclusions que han fet els meus companys i sumo, jo crec que, i en la línia del que esteu dient, el debat el marcarà l'extrema dreta, el marcarà, dirà què és el que hem de discutir, i per tant parlarem de seguretat perquè a l'extrema dreta li interessa col·locar el seu missatge. I seran ells. Últimament doncs, es parla de... es reflexiona sobre això. Ja sabeu que no, Mitterrand ja va decidir inflar l'extrema dreta per poder justificar el vot cap a ell, i una mica és el que crec que passaran aquestes eleccions. És a dir, se li donarà ampli espai a l'extrema dreta perquè digui el que diu i justifiqui els altres a que votin per la por, i estarem en unes eleccions segrestades sense parlar del que és important, no? I el tercer sector ho és, però és que no ho és per les eleccions, malauradament.
2: Esperem que us equivoqueu en aquest aspecte.
1: No, és amb el que diu l'Ignasi, una cosa del que penso i una altra cosa del que passarà.
2: Asun Martínez, Mireia Ribas, Pere Molist, Ignasi Puig, gràcies per estar amb nosaltres en aquesta primera tertúlia de Sala Oberta, aquesta tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona que patrocina la Fundació Privada Gerbau. Gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Urís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.
3: Al teteo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou, Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi, serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda, encara queden entrades a la venda.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana. Molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia, i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre Mollat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida, i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que està muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixa, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja hem d'activar aquest centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giner.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veieu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és al Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Darrers ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
15: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí.

0: l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
1: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
2: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
1: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, i tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
1: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
1: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
4: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonar, celebrava la notícia.
6: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha. Y yo súper, súper contenta, porque aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
5: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
7: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió.
5: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre, tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric. I els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
9: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
8: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
10: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
8: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
11: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana.

0: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
1: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
2: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
1: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
3: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
3: Ha estat atacant perallada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
5: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
6: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
5: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
7: Cada

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte, que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicte amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, m'ho diguen molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant en la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a totes gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol-Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no?, entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no?, amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep a una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit al Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plena poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

tan indiferent. L'home a prop del llit del pare malalt, que la prem i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fortuna.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: saved. Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: tot tu mirar, a fer dolento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos aguando esta locura.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: teatre.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de la història de l'Italo Disco, el protagonista serà Fabio Rosselli, el Ryan Paris. A la mitja part de Hot Dance 80 escoltarem la mescla compassada per DJ Robert Mixwell, avui Self Control de la Laura Branningham i I Want to Be Free dels Queen. I la resta del programa, doncs, escoltarem música dance dels 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música disco. ...1983... himne fundacional de l'Italo Disco. Fabio Rosselli, conegut artísticament com a Ryan Paris, editava aquesta cançó, que era una producció de Pierluigi Giambini e il Cortile Malvena.

I si la Dolce Vita va ser la presentació de Ryan Paris, el següent single va ser Fall in Love. Gravat a Strong Beach, Roma, amb Farley CMI i Roland TV-303, molt sutil. El segon gran tema de Ryan Paris.

El 1984 va treure un tercer single anomenat Paris on my mind, coescrit per Ryan Paris i John Vini. Intent de repetir la Dolce Vita com a excusa. Gravat a Music Line Music. El productor de la Dana Summer, el George Moroder, està ficat per aquí al mig, tot i que no està acreditat.

acabarem la història de l'Italo Disco amb una producció que van registrar amb el canadenc Mac DeMarco, el Simple Paradise.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Una nova edició del vostre programa Dance arriba a la vostra sintonia. Després de la biografia del Ryan Paris, hem escoltat a George Moroder. I ara ens arriben els germans de La Bionda. Van treure aquesta cançó, One for You, One for Me, el 1978. Carmelo i Gianmarco, La Bionda. Are you...

els germans de La Bionda són els mateixos de Rigueira. I és que les pistes de ball funcionaven amb una cosa o amb una altra. Ara escoltem Everybody, Everybody, una cançó de Black Box. I és que això s'editava a finals dels 80 i triomfava moltíssim als anys 90.

Als 80s, els joves d'aquella època escoltàvem i ballàvem amb música original. Els 90s van començar a fer versions i ara el segle XXI, a més de DJs, són músics, perquè agafen la capella, la fiquen per una banda i fan versions i et treuen una cosa completament diferent. Everybody.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de música dels 80, però que també et recordem música dels 70 i passem pinzellades per la música dance dels 90s. I és que si vols escoltar música dance dels 90s, fem el Hot Dance 90 per Llatinoamèrica, que s'escolta a Xile, a Bolívia i a Argentina. Però per Catalunya, València i Andorra tenim el Hot Dance 80, en el que escoltem una mica de cada dècada. I d'aquesta versió, una cançó de Black Box, anem a escoltar ara Gat Decor amb Passion, Do You Want It Right Now? Un sample de piano, que és la base de Ryan Parry ralentitzada.

You take myself control. Aquesta és la mescla compassada de DJ Robert Mixwell.

Això és I Like Chopin, de Gazebo. Heu reconegut la veu? Doncs sí, el Ryan Paris. Abans hem parlat de la Bionda i hem dit que eren els mateixos que Rigueira van fer Vamos a la Playa i No Tengo Dinero. Avui anem a escoltar L'Estati Està Finendo.

la música de Valeri d'Or. El Ship the Night, la nit. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s i 90s. Anem a escoltar el top 10 dels anys 80. Comencem nosaltres la llista al revés. El número 1, Michael Brown. So Many Men, So Little Time. Una cançó que ens acompanya cada temporada al començar.

I van a Espanya abans d'emprendre la seva carrera musical en solitari amb Pan Pan. I és que Hot Dance 80 som un programa raro. Que sí? Els tops comencen del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, fins que acaben a l'1. Nosaltres ho fem al revés. Hem començat amb el número 1 i estem al número 7. La música de Divine, I'm Your Thing, You're the Man. Recorda, 623-7755-14 és el WhatsApp del programa.

Al número 8, les germanes Mel and Kim, que, per desgràcia, van durar molt poc al mercat discogràfic, ja que, malauradament, una germana va morir.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament d'Orís, Cantoni Ramadera, Coberta de Serveis Funeraris, Mecàniques Segalers.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.